0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Molt bon dia. Eivissa i Palma sortiran al carrer avui a les 6 de l'hora baixa contra l'ampliació dels aeroports que projecta Aena, una convocatòria que va arribar abans que l'anunci aquesta mateixa setmana d'una inversió des del govern d'Espanya de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 i una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals fins als 50 milions. La marxa convocada a Vila per l'Associació de Joves d'Eivissa i a Ciutat per Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport compta amb el suport d'entitats ecologistes i socials. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 20 de setembre. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies. Avancem, però volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
2: Avui, cel poc ennuvolat a les Balears, excepte l'illa de Menorca, ens espera més nuvolositat i la possibilitat d'algun ruixat aïllat i ocasional que podria arribar de forma residual a l'est de l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis seran les màximes de 30 graus a Palma, 28 a Mahó, Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, avui bufarà en general fluix del nord i del nord-est amb brises costaneres al sud-oest de Mallorca durant la tarda. Demà continua el cel poc ennuvolat amb baixa probabilitat d'algun banc de boira, preferentment a l'interior de l'illa de Mallorca, i les temperatures amb pocs canvis. Les diurnes en lleuger ascens, màximes de 31 graus a Palma, 29 a Mahó i Eivissa, 27 a Formentera. Les mínimes seran de 22 graus a Formentera, 20 a Eivissa, 18 a Palma i Mahó. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis continuaran a l'entorn dels 30 graus. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Palma i Eivissa i 26 a Formentera i Mahó. Rebeu salutacions de Víctor Bejarano al control tècnic i dic qui us parla, Enrique Mas. Com vos dèiem en portada, Eivissa i Palma sortiran al carrer avui a les 6 de l'hora baixa contra l'ampliació dels aeroports que projecta Aena. Una convocatòria que va arribar abans que l'anunci aquesta mateixa setmana d'una inversió des del govern d'Espanya de més de 1.000 milions d'euros fins al 2031 i una previsió d'augmentar el nombre de passatgers anuals fins als 50 milions. La marxa convocada a Vila per l'Associació de Joves d'Eivissa i a Ciutat per Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport compta amb el suport d'entitats ecologistes i socials. Des de l'Associació de Joves denuncien que l'illa d'Eivissa es troba ja al límit i que una ampliació repercutirà negativament tant en el medi ambient com a la societat i que ja pateix problemes per a trobar treballadors per la crisi de l'habitatge. Marga Torres és presidenta de l'Associació de Joves.
3: Creiem que la gent sortirà al carrer perquè és un tema que ha tingut un ampli consens social de que la gent d'Eivissa ja no el vol ampliar perquè sent que ja està a un límit de tant de recursos ecològics, hídrics, territorials.
0: Entitats ecologistes són especialment crítics amb la gestió de l'aigua des d'Aena, la que acusen malbaratar i vessaments d'aigua no depurada en un entorn natural com és el Parc Natural de Ses Salines. Els hi preocupa que una ampliació pugui empitjorar la situació. Ho explica Rafael Tur, tresorer de l'Associació Veïnal de Rafal Trobat.
4: Van entrar unes analítiques i van demostrar que Aena està contaminant els aqüífers, que està contaminant la platja, que està malbaratant la nostra illa.
0: La manifestació d'Eivissa partirà des de Vara del Rei aquest diumenge a les 6 de la tarda, recorrerà carrers de Vila i acabarà al Parc Reina Sofia, on llegiran un manifest. A Palma, la concentració és davant de delegació de govern i el Partit Popular de Balears va sol·licitar ahir la compareixença del president d'Aena, Maurici Lucena, davant la Comissió Mixta d'Insularitats dels Populars. Argumenten la petició en què Aena ha d'oferir explicacions la mateixa setmana que el Ministeri de Transports ha anunciat una inversió rècord per a les illes de més de 1.000 milions d'euros. I parlant de saturació turística, la propera setmana al Parlament debatrà la reforma de la llei de la biosfera de Menorca, que permetrà restringir l'entrada de vehicles a l'illa. Després que Partit Popular i PSOE acordessin al Consell la reforma de la normativa, el Parlament ha d'activar la via d'urgència per aprovar els canvis que a la llei que es va aprovar la passada legislatura i que ha de donar, diuen conservadors i progressistes, major seguretat jurídica a la limitació d'entrada de vehicles. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, demana als partits d'Esquerra que recolzin la iniciativa.
5: I estic segur que els partits, després de la xapussa legislativa que van fer en l'anterior llei de reserva de biosfera, votaran tots que sí. Que sí perquè és bo per als menorquins, que sí perquè és una necessitat per als menorquins, i que sí perquè per més que els ho dolgui, per més ràbia que doni, que és un partit com el PP, els que posa el límit, el PP està compromès en posar aquest límit.
0: El sector primari de les Balears prepara mobilitzacions per mort de la pujada del preu del gasoil. Els sindicats agraris parlen d'una situació límite per a les explotacions i els pescadors adverteixen si no se posa remei hauran d'amarrar la flota perquè les despeses són més altes que els beneficis. Els pescadors ingents van començar l'any pagant a 64 cèntims el litre de gasoil. Aquesta setmana han arribat a pagar 1,40 €. Una escalada de preus inassumible per a les 266 embarcacions dedicades a la pesca a l'arxipiélag. Domingo Boni.

0: fanfeina en exclusiva per a l'empresa, l'única capaç de fabricar productes lactes a l'illa. A mitjà termini es plantegen treure al mercat a tres productes, però actualment es centren a fer el que han fet sempre, formatge. Això els obliga ara mateix a exportar part de la llet que creixen, però confien que d'aquí a un temps tot el producte es puga consumir a l'illa. Pedro Monroig és el director de Formatges Grimalt.
1: Enviem llet a València concretament, que hi ha gent que molt la compra, i estem molt contents amb ells que ens ajudin a treure aquesta llet, però ens agradaria que la llet mallorquina pogués quedar a Mallorca en un futur possible i que tot se pogués quedar aquí. Per tant, ens agradaria que la gent conegués que aquí hi ha gent que fa molts esforços.
0: Dues de les vaqueries que fan feina per a Gama ja han tancat, una d'elles, però per manca de relleu generacional. Monroig confia que puguin contribuir a mantenir el sector viu.
1: El que sí que intentem és que no tanquin per raons que els obliguin a tancar. Si qualcú tanca la ganaderia és perquè ha decidit que no vol seguir amb aquest negoci, no perquè s'ha vist obligat a tancar. Doncs el que fem feina és perquè no sabés què passant.
0: I el municipi lleidatà de Cervera commemora 1000 anys d'història i ha organitzat aquest cap de setmana una gran trobada de municipis europeus amb el topònim Cervera. Són més d'una vintena i un d'ells és mallorquí, és Son Cervera. El topònim del municipi ja apareix documentat l'any 1560, prova del terme som propi de les grans processions i Cervera, el llinatge dels primers propietaris de les terres i també l'arbre que protagonitza el seu escut. Aquest municipi de la comarca del Llevant Mallorquí és un dels prop de 20 que comparteixen topònim i que es troben aquest cap de setmana a Cervera, a la província de Lleida. Pep Miquel Cervera és batle de Son Cervera.
2: Les famílies de Cervera que ajudaren a Jaume I a la conquesta, que també vengueren a Mallorca, no sabem si venim segur d'allà, però tenen molts indicis que pugui sorgir d'allà de Cervera, no? Perquè tots els Cerveres se van anar escampant.
0: A la trobada presumirà dels seus paisatges, dels seus carrers empedrats que conserven l'essència de la Mallorca més autèntica i de dos llocs màgics com l'Església Nova. Posaran en comú tradicions i festes i Son Cervera s'endú les més importants, les de Sant Antoni i alguna molt original que fa 33 anys que celebren el Cant dels Galls. Pep Miquel Cervera.
2: La gent que mos visita i veu aquests vespres que han de gall, que venen els padrins, els nins, saps, en són nets, els joves que s'ajunten el perdon un gall, llavors anem aquí durant una hora, aquest gall qui cantarà més, no? Sortir a fer festa dins patrona.
0: Amb aquesta trobada comença el projecte de la creació de la via Cerverina, un camí d'amistat i cooperació amb altres cerveres europees, com la Cervera Lleidatana, Cervera del Pisuerga a Palència, Cervera a França o Vilanova de Cerveira a Portugal. I canviem de tema perquè Bernat Xamena comença avui els darrers 7 Ironmans abans d'arribar diumenge que ve a Mallorca. L'esportista està endinsat dins del repte Estrella D7 de l'associació L'Estrella de na Marta. Aina Escandell.
3: Una familia se merece pasar por lo que pasamos nosotros, o al menos si te dan un diagnóstico así, necesitas que te digan que hay un posible tratamiento que está empezando a cambiar cosas y que a lo mejor tu hijo se puede curar.
4: Heu escoltat na Mari Polo, la mamà de na Marta, una nina vitamina amb una energia desbordant, complia d'alegria la vida dels qui l'envoltaven.
3: Marta era una niña alegre, era una niña feliz, que cada sitio al que iba lo llenaba todo. Era una niña que le gustaba estar en todos los fregados, que era una amiga de sus amigos de una manera brutal. Le encantaba estar rodeada de eso, de amistades, de familia y de momentos bonitos en compañía.
4: Tenía 8 años cuando le diagnosticaron un tumor cerebral infantil.
3: Marta iba a radioterapia, hizo 33 sesiones de radioterapia, le ponían anestesia general y a las 11 de la mañana estaba en el patio para estar con sus amigos.
4: Després de les sessions de radioterapia, na Marta va entrar a un assaig clínic a l'Hospital Niño Jesús de Madrid. Va ser a la capital quan na Mari va sentir la necessitat de parlar amb algú que hagués passat per una cosa similar. Allà conegué na Laura, qui reconvertí dolor, diu, en llum.
3: No hay nada que lo cure, pero que hay que aprender a vivir a llevar de la mejor manera posible. Y esas palabras fueron para mí muy importantes.
4: Na Laura perdé també una filla per un tumor cerebral infantil i creà El Sueño de Vicky. Unes passes que quan na Marta passasse una estrella, la seva família decidí seguir arran de l'onada de solidaritat que havien rebut.
3: El día que Marta falleció en su funeral y en el tanatorio,